0: Tá legal. Tá legal. Tá na Blau. Essa é a Rádio Blau Nunes. Tá legal. Tá na Blau.
1: Conta 10 segundos no relógio aí.